Nen! Ui, ui, ui, aquí passa algo, eh? Aquí este la liau, ja lo veràs. Igual s'ha escapat, eh? S'ha escapat, seguro.